passes per a deixar un rastro, com deixant els barcos a estela del motor. Passes, saudes d'envio alto, e penses que de longe